I unes canses, senyora, de menjar sempre el mateix. I de comprar del diari, de dormir al mateix llit. I un se sent humiliat quan, afaitant-se la barba, li conten contes de nen. I tot acaba llavors amb això que em conta ara. Suïcidis, atracs, bombes, bogeries i més, senyora, i més!

i si vull ser gras et de menjar gat, per a mi és un goig menjar un poc de guix, fins i tot un pet ja se'm torna mut. I em troben tan groc que em diuen el grec, mon pare em diu foll, em

que és aquest el gran perill que passem. Es pressuposa que no trigarà en arribar ni molt ni gaire. Gens. A hores d'ara ja deu ser a prop. A prop. A prop. A prop. Es pressuposa que no és gent com nosaltres. No són humans. Són com màquines. No són humans. Són com màquines. Estranyes màquines, màquines, màquines, màquines, que ho poden tot, tot, tot, tot, que ho xuclen tot, tot, tot, tot, que tot ho volen, volen, volen, volen, volen, volen, volen. Es demana calma al poble. No patiu, es prendran mesures. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat.

vostè, senyor. Molt bé, senyor. Quin senyor. Manem, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Res, sí, senyor. Recontra, sí, senyor. Senyor. Senyor.

pel senyor, vostè és un senyor. No em fa mal el senyor, endavant, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor. A les ordres, senyor. Està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies, senyor.

se no llenavai carne stripada. Un pit grassonet i l'altre sec. Tres dents de dalt del mig li eren mancades. Rei amb boca gran, un ull plorava. Tot el ventre i baix ventre, un gran forat. Una veu barrejada de granota i de corb. Sonava quan sonava i quan ho feia fort. Molts milions de persones patien la visió. I ni una sola matava aquella encarnació.

passar un dia sense obligació. Arribes cansat, no saps què ha passat. Veus un got de llet, la llet s'ha tallat. Has d'anar a dormir, tema del patir, i et faràs ben negre.

amava, la gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances, el rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades i a la torre el va tancar castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances.

Jo no puc donar la culpa, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor. Qui és que obliga el llaurador, ai, mare, a deixar-se, mare, terra, ai, mare, per ell mil maledicions, per ell mil maledicions.

encenia la sang, palpitaven els ulls. Una solemnitat, un ritu que venia des de la nit febril de la caverna. El vi begut en casa a l'hora de menjar s'oficiava el vi lentament i greument. Parle del vi dels pobres, el vi que ens feia

un tros de ceba crua, un rosegó de pa i un got de vi solemne. Parle del vi dels pobres, begut solemnement, l'aliment de la còlera, el vi o sosteniment de l'afany o la ràbia, el vi de l'esperança.

La cosa és ben clara i plana. El qui calla passa gana i el que crida mor en vida.

de dalt a baix, hem creuat la mort, de dalt a baix, m'engolirà la nit. De dalt a baix, em deixaran en terra, de dalt a baix, esperaré el taüt.